0: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos? Citroën. Consulta citroen.es.
1: Barcelona, 93.9.
2: Un espai fet a la teva mida. Descobreix Fàcil Mòbil. Som fabricants de mobles a mida pensats per a tu. Fàcil Mòbil, 45 anys dissenyant i fabricant somnis. Ara també al carrer París 146, cantonada Casanova. Transforma casa teva. Fàcil Mòbil, fet per viure'l.
3: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
4: Frikis, reuníos. Saca el héroe que llevas dentro y celébralo a lo grande en game con nuestro especial Orgullo Friki. No te pierdas chollazos increíbles en tus consolas, videojuegos y merchandising favorito de Batman, Pokémon, Harry Potter, Star Wars y mucho más. Este mes de mayo, siéntete friki y orgulloso de serlo en game.
5: No barris, que tornem! Dissabte 16 de maig a les 10 de la nit, els 40 Pop Nou Barris celebrant la festa major del districte amb les actuacions de CH, Lau Givert, Giada, SDP 509, Aina Reig, Roger Pedrós i el concert de Siderland. I ara vull estar amb tu, tu, tu. Accés lliure i gratuït. Els 40 Pop Nou Barris. Amb la col·laboració d'Eurofitness. El meu cos, el meu planeta. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els 40.cat, el web dels 40 en català. Barcelona, 93.9.

0: Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
1: Barcelona, 93.9.
2: Un espai fet a la teva mida. Descobreix Fàcil Mòbil. Som fabricants de mobles a mida pensats per a tu. Fàcil Mòbil, 45 anys dissenyant i fabricant somnis. Ara també al carrer París 146, cantonada Casanova. Transforma casa teva. Fàcil Mòbil, fet per viure'l.
3: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'outlet social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30% al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
4: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
1: No barris, que tornem! Dissabte 16 de maig a les 10 de la nit, els 40 Pop Nou Barris celebrant la festa major del districte amb les actuacions de TH, Lau Givert, Giada, SDP 509, Aina Reig, Roger Pedrós i el concert de Siderland. I ara vull estar amb tu. Accés lliure i gratuït als 40 Pop Nou Barris. Amb la col·laboració d'Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
5: Si desconnectes, tu perds.
1: Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: als 40. Els 40. Tots els èxits. Barcelona, 93.9.
1: Aquí estamos.
2: Los 40.
1: Oye, son las 12 en punto del mediodía, las 11.

0: Barcelona, 93.9.
1: La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Wheel of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Del 26 al 29 de maig, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
4: Frikis, reuníos. Saca el héroe que llevas dentro y celébralo a lo grande en game con nuestro especial Orgullo Friki. No te pierdas chollazos increíbles en tus consolas, videojuegos y merchandising favorito de Batman, Pokémon, Harry Potter, Star Wars y mucho más. Este mes de mayo, siéntete friki y orgulloso de serlo en game.
5: ¿Necesitas comprar un coche? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
6: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
7: ¿De qué?
6: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
7: ¡Buah! Con ese colacao.
6: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
7: ¿Qué más quieres? Más mañana es así.
8: Colacao, tan único como Estopa.
6: Tan único como tú.
0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? It's a

0: Coca-Cola.
1: Ya conoces cuál es el número uno de los 40. Y el próximo sábado, un nuevo repaso a la lista con del 40 al 1 Coca-Cola.
2: Barcelona, 93.9.
3: Vine a gaudir dels millors concerts de la Festa Major de Sant Boi. Miqui Núñez, Aliz, Seguridad Social, Soleá Morente i molts més et faran viure moments inoblidables els dies 15, 16, 17 i 20 de maig. I recorda, són gratuïts. Vine a la Festa Major de Sant Boi.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: Les veus que no deixen de sonar a les teves playlists, ara són més a prop. Aquest estiu vine al poble espanyol i sent l'energia de Maria Becerra, el virtuosisme de Charlie Puth, el pop engrescador d'Elvis Crespo, el magnetisme de LP amb Judith Hill i molts més artistes. Del 28 de juny al 25 de juliol. Entrades a parts.cat.
6: Los jueves no son cualquier día, son noches para reír sin parar con Impro Hard Rock. Un plan original y lleno de risas para disfrutar con amigos. Próxima fecha, jueves 4 de junio a las 8:30. Hard Rock Café, Barcelona. Impro Hard Rock junto a Improderadas. Entradas en Atrápalo a 10 euros. Te esperamos.
7: Nou Barris, que tornem! Dissabte 16 de maig a les 10 de la nit, els 40 Pop Nou Barris celebrant la Festa Major del districte amb les actuacions de TH, Lau Givert, Giada, SDP 509, Aina Reig, Roger Pedrós i el concert de Siderland. I ara vull estar amb tu, tu, tu. Accés lliure i gratuït. Els 40 Pop Nou Barris. Amb la col·laboració d'Eurofitness. El meu cos, el meu planeta. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? No he nacido

0: La relació de Shakira amb el futbol ha fet que la història vagi tan enllà que ha estat capaç de canviar una final del Mundial. I és que per primera vegada, aquest 2026, la final del Mundial d'Estats Units tindrà un halftime show amb protagonistes brutals. Descobreix la música.
1: Descobreix la música.
0: Els 40. I és que a part de la Shakira, també hi seran els BTS o la Madonna actuant en aquest halftime show, i el que farà com d'entrenador, entre cometes, serà el Chris Martin, que és qui ha triat aquest tros de line-up per al halftime show de la final de la Copa del Món 2026. Va, seguim amb més, ara aquí la Rosalia.

Allà hi serem a partir de les 10 de la nit, la Laia Partida i jo mateix presentant aquest concert i punxant els millors èxits dels 40, amb actuacions també que hi haurà prèvies al concert de Ciderland, com per exemple Roger Pedrós, que escoltarem de seguida, l'Aina Reig, el CH, la Lau Givert o els STP 509. Tot això gratis, avui, a Nou Barris. Els 40. Sergi Sánchez.

Ella és l'autèntica superestrella, l'Aitana, que la tenies des del 7 de la llista dels 40. Quan arriba el moment de presentar-te una altra de les cançons que ocupa la llista, en aquest cas va de pujada del 26 fins al número 24, on s'ha situat avui Alex Warren. Aquesta és la nova que ens presenta, és Fever Dream, el so més nou, els 40.

Sempre els originals els trobaràs aquí, primer, a la primera i número 1, la ràdio que et posa tots els èxits als 40, com la Emilia, la Tini... Hola, Olivia Dean, que escoltaves abans, i en un moment, atenció, perquè passaran per aquí, entre altres, Morat o Bruno Mars. Què, et quedes?

partir de les 10 de la nit a la plaça Major de Nou Barris celebrant la festa major del districte. Els 40. Sergi Sánchez.

0: Volem portar la Champions des d'Oslo. El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Què t'hi jugues, Barça? Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
0: Amb el títol sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
2: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero no es verdad que no lo hacen mal.
0: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
1: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
3: Als 40, fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.

Allà et parla d'això del End of Beginning, però això realment és el beginning d'aquesta hora, començant al costat de Joe, des del número 3 de la llista dels 40, abans de posar-te una història absolutament nova. Mira, abans parlàvem de la Shakira, que estarà molt ben acompanyada al Halftime Show del final del Mundial d'aquest 2026, de BTS i també de Madonna.

una altra cançó fantàstica i preciosa del Roger Pedrós, L'art de coincidir, i avui coincidiràs amb ells i a partir de les 10 de la nit vens als 40 Pop Nou Barris, a la plaça major del Nou Barris, celebrant la festa major del districte, amb el Roger Pedrós, amb el CH, amb la Lau Gibert, amb l'Aina Reig, SDP 509 i el concert de Siderland. Als 40... Sergi Sánchez.

0: passat una cosa màgica, i és que Ed Sheeran feia un concert a Puerto Rico i ha pujat a l'escenari Daddy Yankee. Però és que el millor és que s'han posat a cantar aquesta cançó, la Bizarrap Music Session 0 de 66. Aquí tenies l'original, amb Daddy Yankee i el Bizarrap, abans de posar-te el més nou de The Paul. Aquesta es diu En unos años, entre el 29.
1: Descobreix la música.
2: 40.
1: Els 40.

és molt boig tot el que ha passat amb aquesta cançó en l'últim any. Una cançó que ha estat un autèntic superèxit a nivell mundial. Aitana, amb el seu 6 de febrero, que per cert ja ha començat la seva gira, que la portarà al mes de setembre a Barcelona amb els 40 com a emissora oficial. I en un moment per aquí hi haurà molts més èxits. Per exemple, de la mà de Romeo Santos i Prince Royce o de la Rosalía. Això serà res. En qüestió de minuts, no t'ho perdis, no et moguis al meu costat. Soc el Sergi Sánchez.

artistes que no abandonen el podi, Romeo Santos i Prince Royce, amb aquests tardos que avui tornen a pujar fins al número 2 de la llista dels 40, s'ha quedat res a un passet del número 1. De seguida descobrirem qui ocupa aquesta primera posició de la llista d'èxits més important de tot el país. Serà en qüestió de minuts. Abans et poso aquí un èxit de la Rihanna. Els 40. Sergi Sánchez.

et pots sentir reflectit o reflectida en aquesta cançó. Perquè quan comences a pensar en aquella persona, segur que fas volar la imaginació cap on et portarà i d'aquí uns anys que estareu fent junts. Aquí tenies el Ginestà, amb Perdre el cap, abans també les Hendrix, i en un moment, Dani Fernández i Valeria Castro, o un dels grandíssims èxits de l'Ariana Grande, el seu Problem. Els 40. Sergi Sánchez.

0: Charo.
1: Això ja és marca de la casa, això d'anar comentant al final de la cançó mentre acaba, por un pendejo no se llora. Així és com es diu, l'última del Manuel Turizo. Abans de posar-te aquí una col·laboració d'aquelles espectaculars del Tame Impala amb la Jenny de les Blackpink, una unió que la veritat està agradant moltíssim, és Dràcula.
2: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.

Aquí sempre trobes aquella cançó que vols escoltar en el moment que la vols escoltar. No has de fer play ni res, no, d'això ja m'encarrego jo. Soc el Sergi Sánchez, seguirem junts fins les 6 de la tarda amb cançons com la que acabes d'escoltar de Teddy Swims o en res amb la perla de

0: És el Dijou, això s'anomena End of the Beginning. Amb ell acabem d'arrencar una nova a través dels 40 aquest dissabte a la tarda. Agafo el testimoni al Sergi Sánchez, et dono la benvinguda a la tarda del cap de setmana, del dissabte, amb el Víctor de la Torre. Aquí estic jo, que estarem junts fins al punt de les 9 del vespre escoltant coses noves, com per exemple aquesta que arriba ara. Agafem un vol i anem a Estats Units. Et sembla?
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Anem fins a Califòrnia, fins a Carlsbad, per escoltar l'Alex Warren i la seva nova cançó, que precisament parla d'un somni febril. Es diu Fever Dreams.

0: Aquí tenies a l'Anna Mena, que, per cert, aquesta setmana hem vist aquest canvi de look que ha fet de morena amb rínxols per presentar aquesta nova etapa que està a punt d'obrir. Salve, home, de futuro. Molt bé, en qualsevol cas, aquí la tenies amb Lárgate. Ah, per cert, i de seguida per aquí arriben al Siderland amb la cançó en català més important d'aquesta setmana.
1: Els 40... Els 40... Víctor de la Torre.
0: Aquest sóc jo. Va, que estarem junts fins al punt de les 9 i ara ens motivem amb aquest Believer dels Imagine Dragons.

0: El so més nou. Els 40.
1: Com sempre, cada cop que fa un treball conceptual deixa el món amb la boca ben oberta. Obrim el seu últim projecte musical que s'anomena Lux. Efectivament, estic parlant de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, la Rosalia, i aquesta que s'anomena Relíquia.

De debò que li ha portat molts premis, aquesta cançó. Es diu Messi, darrere una de les artistes de la darrera temporada emergent al Regne Unit i a tot el món, la Lola Young, que ha anat molt i molt bé. Va, que seguim endavant, a través dels 40, de seguida per aquí veiem una batxata amb el Romeo Santos i el Prince Royce. T'hi apuntes? Va, sí, home. Abans, però, ens quedem amb una de les cançons que formen part d'aquest nou projecte del Nil Moliner, Nexo 01, Me Acuerdo de Ti.

0: sube la emoción, baja la temperatura. Equípate en el Corte Inglés con el 20% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas.
1: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daihatsu.
0: Con financiación hasta en 12 meses.
1: Solo hasta el 24 de mayo en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
2: Subidas, bajadas, nuevos éxitos. Del 40 al 1 Coca-Cola con Tony Aguilar.
3: La subida más importante de la semana ha sido de 15 puestos, del 30 al 15 para Tame Impala y Jenny. ¿Y cuál será la subida más fuerte de la semana que viene? No te pierdas del 40 al 1 Coca-Cola, el sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
4: De 10 a 2, una hora menos en Canarias, repasamos la nueva lista de los 40, 40, 40. En del 40 al 1 Coca-Cola, con Tony Aguilar.
5: Volem portar la Champions des d'Oslo.
6: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia amb Diagonal.
5: Futbol Club Barcelona, Olympique de Lió.
6: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
7: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
8: Barcelona, 93.9.
9: Els 40 Pop Nou Barris, el 16 de maig a partir de les 10 del vespre, amb concert de Siderland i les actuacions de Roger Pedrós, Lau Givert, CH, Aina Reig i Ada, SDP 509. Els 40 Pop Nou Barris, amb la col·laboració d'Eurofitness i amb el suport del districte de Nou Barris de l'Ajuntament de Barcelona.
10: Del 26 al 29 de maig, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
11: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Els 40 On Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Diumenge 17 de maig, 6 de la tarda. Sant Boi de Llobregat, plaça de l'Agricultura. Amb els teus DJs, Laia Partida i Adrià Ortega. Els 40 On Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
13: Amb la col·laboració de Muebles Meca 50 aniversari i Experience Centre Comercial Sant Boi.
14: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: El pròxim 11 de juliol a la Terra, en el RCD Stadium, al camp de l'Espanyol, vaja, perquè ens el tanguem plegats, Romeo Santos i Prince Royce, aquesta gira conjunta. I a més, doncs ja fa molt de temps que han penjat el cartell d'entrades exaurides. Aquí els tenies, amb la pinantesa, han aprofitat per fer una col·laboració, una bachata que ha triomfat com mai, això que s'anomena Dardos. I així sonant de seguida, arribem al punt de les 7 de la tarda amb la nova de Depol. La nova cançó de la Madonna amb la Sabrina Carpenter que van presentar al Coachella. I la cançó més important aquesta setmana. Tot això i més arriba ja als 40.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.

0: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
1: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
2: Alcampo presenta los 40 básico con uno de los artistas más queridos de nuestra música, Pablo Alborán. Una noche única, íntima y muy especial. 18 de mayo, Madrid, Teatro Eslava. Las entradas ya están agotadas, pero recuerda que podrás seguir todo lo que pase en nuestras redes sociales y en los40.com. Los 40 básico con Pablo Alborán. Presentado en exclusiva por Alcampo.
3: Volem portar la Champions des d'Oslo.
4: Dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Què t'hi jugues Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia amb Diagonal.
3: Futbol Club Barcelona, Olympique de Lió.
4: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
5: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
6: Barcelona, 93.9.
7: Els 40 Pop, Nou Barris, 16 de maig, a partir de les 10 del vespre, amb concert de Siderland i les actuacions de Roger Padrós, Lau Gibert, CH, Aina Reig i Ada, SDP 509. Els 40 Pop, Nou Barris, amb la col·laboració d'Eurofitness i amb el suport del districte de Nou Barris de l'Ajuntament de Barcelona.
8: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
9: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
10: Un espai fet a la teva mida. Descobreix Facilmòbil. Som fabricants de mobles a mida pensats per a tu. Facilmòbil, 45 anys dissenyant i fabricant somnis. Ara també al carrer París 146, cantonada Casanova. Transforma casa teva. Facilmòbil, fet per viure'l.
11: Vols conèixer millor els artistes de referència?
12: Can 40!
11: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
12: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
11: Ens escoltem a Can 40.

0: El número de la setmana, la cançó més important als 40 durant els pròxims 7 dies. Així ens ho explicava aquest matí el Toni Aguilar en el nou repàs de la llista del 41 Coca-Cola. La Taylor Swift torna a passar per la cima per penjar-hi en aquesta ocasió el seu Opelite, una de les cançons del seu treball The Life of a Showgirl.
1: Els 40. Víctor de la Torre.

0: És el Summer amb el seu Back to Friends, eh? Tornar a la Friendzone. És molt dur, eh, quan passa això. Sembla que la nova fornada d'artistes cada vegada estan més forts pel que fa al talent musical, i aquí un bon exemple, o el que arriba ara, que fins i tot la reina del pop vol treballar amb una de les artistes. Ho vam veure al Coachella amb una participació especial. Madonna, sí, Madonna i Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
3: Sabrina.

0: És el tip, és un bon tip, la veritat és que sí, que ens arriba des de Colòmbia, de la mà del Manuel Turizo, amb una de les cançons que ho està patant moltíssim, aquest 2026. És això que s'anomena Por un pendejo no se llora. Salut, mi reina. Molt bon consell.
1: El so més nou. Els 40.
0: Doncs mira, precisament ahir al vespre va arrencar la seva gira de concerts i ho va fer a casa seva, a Barcelona. De Paul, aquesta no hi va faltar. Es diu En unos años.

Inigualable, amb aquesta ens ha tornat a enamorar. Aquí estava el Max Navarro, un dels talents de casa que van passar pel talent show Operación Triunfo. Després d'Estrelles, aquest nou senzill aquí, als 40. Abans, mira, escoltàvem fa un momentet The Chainsmokers i els Coldplay. Els Coldplay, que seran els encarregats de fer un show a la mitja part de la final de la Copa del Món de Futbol. Sí, sí, el més pur estil Super Bowl. Hi haurà la Madonna, també. Hi haurà la Shakira. Hi haurà els BTS. Serà un espectacle increïble. Però, si m'ho permets, en la meva opinió, jo crec que hi faltaria la Rosalía en aquest show.

0: S'anomenen Lluna Plena, la banda catalana que ha arrencat aquesta nova etapa amb una cançó ben brillant, com és el cas d'aquest T'has catat, eh? Amb ells ens anem acostant al punt de les 8 del vespre i atenció, perquè ja t'aviso que de seguida als 40 sonarem així. Amb la nova cançó de l'Olivia Rodrigo. Aquest fenomen viral de Tame Impala amb la Jenny de les Blackpink. Ah, i també... parlant de fenòmens, eh? El de l'Aitana amb Superestrella. Tot això i més arriba ja a la teva ràdio.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.
0: Ves per on, que en una setmana en la que s'ha parlat moltíssim, moltíssim amb dues vocalistes de la banda, de cop i volta, a mi em venia de gust recuperar-ne aquesta, pels més nostàlgics. És l'Oreja de Van Gogh, això es diu.

0: Steve Harrington, conegut musicalment ja com a DJ i el seu End of the Beginning. Així és com arrenquem aquesta última horeta que passarem plegats avui dissabte tu i jo, aquí als 40. 8 del vespre, més que superada, i ja t'aviso que el menú musical per aquesta hora t'encantarà. A més, sé que és la que aprofites doncs, per posar-te guapo, per posar-te guapa. Comença la nit de dissabte, la nit del cap de setmana, i a més, doncs, escolta'm, per fer-te un karaoke a casa o a la dutxa, per exemple.
1: Als 40. Víctor de la Torre.
2: Hoy me pregunto qué será.

0: Escolta ja les cançons noves. Als 40.
1: Està en boca de tots i no m'estranya, que sigui el focus d'atenció. La Shakira, que cantarà l'himne oficial del Mundial i que ha arribat aquesta setmana, aquest 14 de maig, aquest Dai Dai. Ara per aquí, l'Olivia Rodrigo, la seva nova als 40, s'anomena Drop Dead.

0: La cançó es publicava el 2025 dins de l'anterior àlbum de Tame Impala i en aquest 2026 va arribar la possibilitat de fer-ne una col·laboració i, per tant, el remix al costat d'una de les components de les Blackpink. El premi se'l va endur la Jenny i això s'ha convertit en tot un fenomen viral. Enrere queda aquest Dràcula, Jenny Remix, i per endavant una dona que ja ha sorprès la premsa nord-americana. Cap allà va volant l'Aitana. I aquesta, que evidentment farà aixecar qualsevol estadi. Superestrella.
1: Entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

Mare meva, quin tram més intens, eh? La Kiara, Olivia amb el puzzle, també el Joan Dausà amb Per una cançó, i després aquí, recordant l'amor, Shawn Mendes, Camila Cabello amb Senyorita. Va, que seguim endavant. És dissabte al vespre, ets als 40, ets a la ràdio musical líder de Catalunya, i aquests són els èxits. És que enguany celebrem 60 anys, dels 40. A èxits no ens guanya ningú, això està claríssim. De fet, ara mateix recordem aquesta, que ja s'ha convertit en una de les importants del moment. Romeo Santos, Prince Royce, fent un duet, una batxata que es diu Dardos. Dardos.

0: coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Què passaria? M'agrada molt la senzillesa, el sentiment que hi posa i l'emoció a les seves lletres. És l'Àlex Pérez col·laborant amb el Ginestar de Fàbula. Aquesta que ens acosta al punt de les 9. Jo t'ho dic que adéu-siau i torno dilluns a l'últim tram de l'Andellà. Fins aleshores, et desitjo que gaudeixis del cap de setmana i, com et dic sempre, sigues dolent, però només una mica, ok?

0: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
1: Éramos perfectos, fuimos inertes.